Escolta'ns a la xarxa i per tot el món. Ripollès FM.cat. I wanna talk to you.

Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès FM.
1: Consens la música.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé al país i, si convé a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a...

ajudant d'instal·lador instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador instal·ladora reparador reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tinc. I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
8: Hallo alle Farben.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. T'escoltem.
3: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
2: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Yo,
3: hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camión, grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 972 703 111.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre en el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
1: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s,

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Ostres, Josep, no oblidem a la gent que anava amb un 127, un 850, un 600, un 124D, un 1430, un Renault 8, un Renault 12 i, en definitiva, a tots aquells i aquelles que ara mateix ja som una miqueta més grandets i estem disposats a escoltar 60 minuts dels èxits del segle passat. 70s, 80s, 90s. Això és Hit Parade. Una forta salutació a aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant online o ho feu directament des del Ripollès, l'Empordà, el Gironès, Girona i el Gironès, la Selva, per exemple, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès, també a Barcelona i el Barcelonès, el Maresme, a Lleida, la Terra Ferma, a Andorra, a Formentera, Eivissa, a Ses Illes, Balears o bé els companys i les companyes que m'escolteu des de Sitges al Garraf. Benvinguts i benvingudes, anem directament a escoltar un dels temes que ens presentarà el nostre company Caco Martínez, un noi molt entès en música. Ell és productor musical, té un segell musical també i ara mateix ja ens farà 5 cèntims del que s'escoltava fa un tou d'anys.
2: Hola amics, tornem a Hit Parade, a la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull dedicar-ho a una agrupació que no va passar desapercebuda, més aviat al contrari, per ser una banda que ho tenia tot, una fusió de diversos gèneres musicals com el funk, el latin, el pop, i a més, conceptualment es convertia en una big band. La seva imatge descarada i divertida, influenciada pels 50, els va portar a ser una banda molt estimada i molt ballada al món. Parlem de la banda Kid Creole and the Coconuts. Avui sonarà a Hit Parade un dels meus temes favorits, Handicap.

Deca, una de les grans cançons de Kid Creeland de Coconuts, que aquest productor i DJ, que es diu Caco Martínez, ens ha presentat avui al Hit Parade. Per cert, una banda que segurament molts i moltes coneixereu pel tema que ve a continuació. Jo només per aquestes cançons, aquestes dues, vaig anar un cop amb uns amics i unes amigues al poble espanyol a disfrutar de la música de Kid Creeland de Coconuts. És música d'aquella que avui dia no es fabrica. Temes brutals com aquesta cançó que ara segurament també recordareu, de Kid Creeland and the Coconuts.

i et de dir, no, sóc el teu pare, Ani, bé, de fet, sóc el teu tiet llunyà, que va venir un dia de les Amèriques. Molt bé, recordant a Kid Krill amb The Coconuts, unes coconuts, que per cert vaig anar a veure la banda més carrers per les coconuts, que no per en Kid Krill, que és un tio bastant allò com si diguéssim normalet. Molt bé, ara anem a escoltar una cançó que és tan bona que una emissora de ràdio la feia servir de sintonia a l'època en la qual els locutors tenien veu de locutor i sabien perfectament el que es deien. Molt bé, anem a recuperar això de Carmel, gran cançó número 1, que es deia

és Love, és això, amor? És el que es preguntava aquella noia revifadeta britànica que es diu Alison Mayet i que juntament amb Vincent Clarke va formar Yazoo, creadors de Please Don't Go o Only You, per exemple, un Vincent Clarke que també va formar Yazoo i també havia estat a Depeche Mode. Arranca. Senyores i senyors per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també online, això és Hit Parade. Ara mateix recuperant una altra de les bestieses britàniques dels 80.

Brutal, Mark Knopfler al front dels Sense un duro, Dire Straits, que en anglès vol dir sense diners. Des de l'àlbum Sultans of Swing, recordo perfectament a la dècada dels 80 haver posat com a novetat aquesta cançó de Dire Straits, diners per res, money for nothing. Molt bé, ara moment de recordar a la gran Mary Fredrickson, que malauradament ens va deixar ja fa alguns anys. Aquí els tenim per Gessle, Mary Fredrickson, el Roxette, creadors de It Must To Be Love, per exemple, The Look, o aquesta cançó que estava dedicada als cavallitos. Això es deia Joyride. Hello.

gran cançó entre funk, salsa, bachata, una miqueta de Xavier Cugat, una mica... Bé, una miqueta de tot, no? Un tema de l'any 1984 d'una vocalista, una cantant i també actriu americana que es diu Kim Fields. Això es deia "Ell m'estima, ell no m'estima". He loves me, he loves me nuts. Molt bé, doncs, aquesta cançó estava inclosa al primer Max Mix amb Mike Plantilles, com diria l'amic Toni Fàbregas, i Xavier Ucía. Molt bé, Ucía, que estava, doncs, força bé aquest Max Mix i també aquesta cançó de Kim Fields. Molt bé, això és Hit Parade i realment el dia 1 de gener, que tenia que ser un dia, doncs, fantàstic, doncs va ser un dia totalment nefast. Perquè hi ha un noi que, mira, l'última vegada el vaig saludar fa 2 anys amb un sopar que vam fer diferents DJs i locutors, degut a que el company Marc Astorga, doncs, es jubilava de DJ. I justament al bar del Toni Paret vaig tenir l'oportunitat de donar la mà novament al Josep Maria Castells, que em va correspondre amb aquell somriure tan i tan amable. Doncs bé, suposo que la majoria de vosaltres ho sabreu, va sortir fins i tot a la televisió, perquè era un noi molt important. Doncs ens va deixar el Josep Maria Castells. Josep Maria Castells, en pau, descansi, ara mateix el recordarem. Ell va ser l'artífex de molts Max Mix, de moltes produccions, de Children's of 80s, el Dream Team, etc, etc. Doncs bé, ara el recordarem, el Josep Maria Castells, amb una cançó que, per cert, és una versió de MC Mike or G Digi Sven, el Holiday Rap, basat en el Holiday de Madonna, i aquí tenim el gran Toni Paret, al qual li envio una forta abraçada, un bon amic des de fa molts anys, i per recordar també el Josep Maria Castells, que cantava amb en Toni Paret aquest Holiday Rap. Eren molt jovenets, i nosaltres també. Doncs vinga, anem a recordar el Josep Maria Castells. Una abraçada, Josep Maria, on estiguis.

0: Skipper, ei! En Jordi Casas!
1: Jordi Casas, estic típico de la ràdio i només sento carregató!
2: No!

Un altre bon amic, en aquest cas, en Jordi Covino. Més d'una vegada hem sortit així a sopar i a prendre alguna cosa. I, de fet, vam fer també un remix junts, un remix d'una cançó de Loving que es diu You're a Superstar i que no fa pas massa vàrem posar en aquest mateix programa. Bé, vàrem posar no, vàrem emetre en aquest programa. El posar és posar mitjons. No, això seria ficar. Bé, tots aquests termes, i en parlarem una mica més endavant, aquest és un programa eminentment musical que presenta un servidor, el Jordi Casas, per arreu de Catalunya, Andorra i ses Illes, i també online. Això és Hit Parade amb el gran Jordi Covino, Devil Lime, un home que és productor de grans artistes, fa el disc d'aquella famosa cadena de televisió catalana cada any i, de fet, també el podeu veure a episodis d'aquest programa de televisió que es diu Eufòria. Bambina Devil Lime, també una de les cançons incloses al Max Mix amb Toni Peret i el Josep Maria Castells, que, com he dit abans, ens va deixar el dia 1 de gener. I de Devil Lime a una altra de les grans bandes de música Italo Spaghetti Dance. Penseu que totes aquestes cançons en el seu dia les

déu-n'hi-do, eh? Però encara aguantem el tipus d'interès, no? Diríem. Bé, anem a recuperar aquesta gran cançó de l'Italo Dance amb Style Lou. Això es deia Pretty Face.

0: amb Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar la tarda a vespre. Bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le i vam anar allà, que érem uns 60. Oh, on diu, nen? Hi ha gent que no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parade, en

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet, a Barcelona, podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de dos edificis, amb 11 habitatges i 4 locals, que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà dues línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplicar la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià dos esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have... Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Taller Corbatera, Bòscar Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Ai, perdó. Sí, sóc la nova veïna, la del segon primera. M'han robat la bossa i estic esperant la meva parella per anar a comissaria.
5: Saps que és possible demanar cita prèvia per posar una denúncia? Evita esperes entrant al web dels Mossos d'Esquadra a través de l'ordinador o del telèfon mòbil. Podràs escollir entre tots els tipus de denúncies i tràmits disponibles. I el dia, l'hora i la comissaria que et vagi millor.
6: Un dia perdràs el cap.
4: Oh, la meva bossa!
5: Informa-te'n a mossos.gencat.cat/cita-prèvia. 112. Telèfon d'emergències.
7: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem la subvenció.

0: solucions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Hey, what's going on? This is Somber.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
1: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
5: Your summer radio station.

0: στρες. Δίπουλες FMR.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras de Terra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
3: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc, i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
2: Notícies en xarxa. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
4: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
3: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
5: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
3: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Necessites ajuda?
1: Estic provant de mirar els arxius, però no hi ha manera.
0: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'hi apunto.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Summer Hits. Mr.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten de però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
2: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
4: Michael Schulze.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori, en condicions extremes de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarà fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
3: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
2: I llibertat en càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials que repartirà els propers 2 anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboració.

0: Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: What's up, this is David Guetta.
2: Teddy Swims.
3: Tones and I.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: beautiful.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador, instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador, instal·ladora, reparador, reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador, instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoms i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació Aigua Múrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: I així començàvem nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. Què tal, amics, amigues, senyores i senyors, sigueu tots ben trobats amb una nova tanda d'èxits i repàs de cançons dels 70s, 80s i 90s a través d'aquesta ràdio. Una entranyable melodia de la mà de Robert Miles amb la veu, maca veu, de Maria Naylor, el creador del Children, el One and One, un home que malauradament ja ens va deixar, però que evidentment el seu llegat musical és molt i molt ampli. D'aquesta manera, doncs, iniciàvem nova tanda d'èxits aquí en el VIP 45. Tenim moltes coses per endavant.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Aquest sóc jo i res, el que farem és això, escoltar, repassar melodies, cançons, moments viscuts. Cançons, doncs, que ens venen a la memòria i que, de fet, recordem sempre aquí en el VIP 45. Ara mateix, des d'Itàlia, el projecte Brando. Aquesta és la cançó. Dia plujós. És aquesta. Rainy Day. Després, recordarem també una de les melodies d'Egna dels 90 amb Never Gonna Lose You Love. No marxeu.

0: I d'aquí el nom de la banda, Ekma. Eren holandesos, arribaven doncs la primera meitat dels 90 i d'aquesta manera doncs triomfaven en cançons com aquest Never Gonna Lose You Love, alguna cosa com Mai perdré el teu amor, que et quedi ben clar. Una de les cançons també que es donava cita aquí en el VIP 45. Atenció, perquè en tenim moltes més.
1: A VIP 45
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: Coses tan interessants com aquesta de I Go, que ara mateix tornem a escoltar. Aquest era el funky disco que desplegava les ales a principis de 80. I que nosaltres doncs avui donem cita de nou aquí en el VIP 45, com no pot ser d'altra manera. Després, atenció, perquè arribarà Jules directament des d'Alemanya amb una cançó doncs que va triomfar l'any 1985, com va estar aquell I Want You. Una cançó entranyable. Amics, amigues, això és el VIP 45. No perdeu el ritme.

0: Bit 45.
1: Arribant d'aquesta manera a l'equador del programa, ara mateix sonant ja Captain Hollywood Project.

0: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
1: Cançons, melodies i èxits que, com sempre, es donen cita aquí en el VIP 45. Ara, ja sonant, atenció, una de les cançons doncs, que recuperem de la mà de Blue Father. Una cançó que és molt i molt coneguda, per cert. Avui hem donat cita a aquest Let's Find Tonight, una de les cançons d'inicis de 80 i que ara mateix sona aquí en el VIP 45. Atenció, perquè després arribarà Bonitaleo amb Klaus i el My Emotions.

0: Reconec que la cançó em porta molts i molts records d'aquells inicis de ràdio de principis dels 80. Let's Funk Tonight. Anem doncs a tocar aquesta nit una de les cançons dels Blue Father, una formació holandesa, un gran referent de la música en aquell moment, i de fet on nosaltres avui també li hem donat cita aquí en el VIP 45. Aquest és el repàs doncs, que fem en aquesta sintonia i en aquest programa, en aquest humil programa doncs, que us porta sempre la millor música i els records dels 70s, 80s i 90s. I per nosaltres, evidentment, no cal dir-ho, que és tot un plaer fer-ho, sens dubte. Més coses.
1: VIP 45.
0: Coses com la que tot seguit sonarà, atenció, de la mà de Klaus i una producció d'Italo, autèntic Italo Disco dels 80, any 1987 per My Emotion.

0: Era realment brutal poder escoltar aquesta cançó en aquell moment a les discoteques. Això sonava espectacular, de veritat. Que gran aquesta factoria musical Fearless, arribant directament des del Regne Unit en cançons com aquest, Gran Insomnia. Això sí que és un himne. Llavors, cançons com God is a DJ o aquell We Come One. Que bona la cançó, això sí que és un record. D'aquelles melodies doncs, que sempre sonen i que, com sempre, donem vida aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Que gran, de veritat. Retrocedim, anem cap a principis de 80, amb un home doncs, que arribava des d'Itàlia. Musicalment parlant, tenia influències americanes i britàniques. I alhora era capaç de crear cançons com aquest Another Life, i d'entre les quals cançons també conegudes com Queen of Wishes o aquell mateix Neil Love. Varen estar moltíssimes les cançons d'aquest home i on nosaltres avui hem escollit aquesta que ara sona, La Reina de les Bruixes.

A inicis dels 80 la cançó va ser un èxit absolut. Arribaven directament des del Canadà. Es deien Dennis i Denise. Eren parella. I la cançó que varen crear, aquesta que ara mateix escoltem. Un èxit absolut que va sonar a les discoteques i a les ràdios de tot el món en aquell moment. I d'aquesta manera nosaltres hem arribat al punt final del Vic 45, aprofitant doncs el ritme de Lime i aquest mateix We're Gonna Love Tonight. Quina genialitat. Amics, amigues, us emplaço doncs a una nova edició aquí en el Vic 45. Que sigueu molt i molt feliços i no perdeu el fil dels èxits. Això és el Vic 45.

Doncs sí, senyores i senyors, això és Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos amb aquesta fantàstica música dels anys 70, 80 i 90, música que o bé havia escoltat al tocadiscs de casa o bé a la ràdio, quan la meva iaia Paquita, que era molt aficionada a la ràdio, doncs m'obligava a escoltar allò de "Hola, querida amiga", l'Helena Francis. I d'aquí, bé, va començar, doncs, l'interès per la ràdio d'un servidor, el Jordi Casas, que ara mateix, doncs, aboco cap a vosaltres perquè pugueu escoltar

gràcies al Xema David per aquesta fantàstica careta d'entrada. També ens ha creat la cançó de Hit Parade que escoltarem al final del programa i aquesta mateixa sintonia que està sonant. També Ivan Cànovas, que a vegades diu Jordi Casas, Hit Parade. Molt bé, també Esteve Llop, el tenim per aquí preparant una de les cançons que sonaran al programa d'avui. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa, per exemple, qualsevol

iVoox, Spotify, Apple Podcast o bé també, per què no, a la FM, com és normal, al Ripollès, a l'Empordà, la Selva...

a Barcelona, àrea metropolitana, també directament a la noia, actualment de vacances, al Bages, a Lleida, Andorra, Formentera, Ibiza, Sitges i també directament a la província de Tarragona, a Cunit i a la Costa Daurada. Molt bé, no fa pas massa vàrem rebre una molt mala notícia. Ens va deixar aquesta vocalista i cantant escocesa, Bonnie Tyler.

ella, Bonnie Tyler, creadora de It's a Heart, per exemple, o aquesta cançó que en un principi tenia que haver cantat Meatloaf, el Total Eclipse of the Heart, ens va deixar malauradament degut a una llarga malaltia. Molt bé, Street Player, o per exemple aquesta cançó. Avui escoltarem alguna que altra balada. A vegades va bé escoltar música com aquesta, Peter Zitera, al front d'aquesta gran banda que es deia Chicago. Això es deia "És difícil dir em sap greu". It's hard to say I'm sorry, Chicago.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

80, aquesta cançó la vaig presentar com a novetat amb Will to Power. Era Baby, I Love Your Way, Freebird, una barreja de Lynyrd Skynyrd i Peter Frampton per aquesta banda. Molt bé, anem ara mateix a recuperar un dels temes també d'una dona, la reina del rock and roll. Es deia Anne May Bullock, la coneixíem com a Tina Turner i ens va deleitar amb moltes cançons, una d'elles des de la pel·lícula Thunderdome. Doncs bé, ara mateix a Hit Parade recuperem a Tina Turner amb això que es deia We Don't Need Another Hero.

Això va ser un número indiscutible a l'any 1987. La vaig presentar com a novetat i ara ens anem a Anglaterra amb, diguéssim, la reencarnació de Cliff Richard amb aquella cançó que es deia We Don't Talk Anymore. Ja veureu que és clavada. Aquí el tenim. Això és també un èxit de l'època amb Chesney Hawkes.

0: Sam the News, això es deia directament El poder de l'amor, de Power of Love. Molt bé, fa poc que ens va deixar un altre dels membres de Locomía. Malauradament, el Manolo Arjona, que era de Viladecans, ens va deixar. Doncs res, avui li farem un petit homenatge. Gran banda, Locomía, que amb els seus banos ens havien fet ballar al màxim a començaments del... Bé, començaments no, a mitjans dels 80 i van continuar als 90. Temes com aquest Disco Ibiza, Locomía, o com el que escoltarem a continuació. Doncs bé, ara mateix una salutació a Xavi Font, que va ser el que va fundar Locomía, i res, recordem a Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Piques i a Manuel Arjona, que recentment ens va deixar al front de Locomía amb cançons com aquesta. Això es deia Rumba Samba Mambo.
1: Rumba Samba Mambo.
0: Una mica de Locomía. Això és Hit Parell per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Doncs res, una abraçada a tota la família i als amics de Manolo Arjona.

i aquesta cançó que va ser una revelació i que espero que tots i totes recordeu. Tequila, això es deia Salta, donant pas a Cool, amb perdó de la paraula, i Cribiller. Cool and Cribiller eren els DJs del Ministry of Sound a l'època i van treure grans cançons com aquesta que es deia Things That Make You Go Era l'època del AC Jazz, començaments dels 90, CNC Music Factory, el

0: Illa recuperant els anys 70, els 80, els 90. Soc en Jordi Casas i res, que estigueu fent el que estigueu fent, espero que disfruteu d'aquesta música i també dir-vos que em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. Ara, moment que l'Esteve Llop ens presenti alguna d'aquelles cançons que segurament us duran un munt de records, oi, Esteve?
1: Què tal? Com anem, amigues i amics de Hit Parade? Un moment més, centrem el focus en una cançó en concret dels anys 90. Viatgem al 1993, moment en el que una formació en format duet va triomfar i de quina manera. Durant 2-3 anys van estar al més alt de les llistes de venda i sonaven a moltes discoteques, sales musicals, bars, etc, etc. Estem parlant del grup de música dance belga neerlandès Two Unlimited, que van fundar els productors i compositors belgues Jean-Paul de Koster i Phil Wild l'any 1991 a Anvers, a Bèlgica. El van conformar a nivell musical, a nivell visible, entre l'any 91 i 96, el raper neerlandès Ray Slinghart i la vocalista neerlandesa Anita Doth, que van ser els líders d'aquesta formació aquella primera meitat dels anys 90. Tenim algunes cançons que anirem repassant d'aquesta formació de Two Unlimited, com aquesta que es diu No Limit.

0: aquesta maquinera amb aquesta cançó de Mojo que es deia Anzuai Polizai. Anzuai Polizai, drive here, grenadier, fum sacs, dancing jacks, leave a nap, put the nap. Això no és altra cosa que una nana per dir bona nit i el que canten els alemans a la canalla. Li dius amb un nen i veig allò a punt d'anar a dormir. Anzuai, polizai, drive via, grenadia, fum, sacs, altergeis, sibenach, gutenach. I el nen se'n va dormir allò, però content. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, ja anem directament cap a dormir. Ara amb una cançó que dedico a un amic meu de Sabadell que es diu Germán. El gran Germano, eh? Germán, suposo que te'n recordaràs d'aquesta cançó, oi? Allà al teu Sabadell natal. Que no pare! Una cançó directament de Z100. Però com eren italians, Z100 amb Arriba, arriba!
2: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.

0: something like this.
1: Let it dance.